0: contarnos qué problemas viven nuestros vecinos.
1: Ha sido un placer. Gracias, Andrea.
0: Y nosotros con esta información nos vamos a publicidad y enseguida abrimos la sección con nuestro economista Manel Ayora de Viure Millor. Hasta ahora mismo.
2: Castelló, ruta de sabor, et convida a descubrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.

0: ¿Vender tu propiedad te genera dudas, miedo e inseguridad? En Casa Agencia Inmobiliaria te acompañamos en todo el proceso, con transparencia, para que vendas con la mayor seguridad y sin preocupaciones. Si estás pensando en vender, es el momento de hacerlo bien. Síguenos en redes Facebook e Instagram. Casa Agencia Inmobiliaria u oficinas en Benicàssim y Castellón. Casa Agencia Inmobiliaria. Confianza para vender, seguridad para comprar.
1: ¿Sabías que cada ventana de tu casa puede darte 120 euros? En Tecniventana lanzamos la campaña Recicla. Cambia tus ventanas antiguas y recibe 120 euros de descuento por cada una. Más aislamiento, menos ruido y más eficiencia desde el primer día. Visítanos en Castellón o entra en tecniventana.com. Tecniventana, cada ventana cuenta. Consulta condiciones.
2: Benicàssim te lo pone fácil para reciclar y cuidar juntos de nuestro entorno. En las nuevas islas para el reciclaje encontrarás contenedores con tapas de distintos colores. Azul para papel y cartón, amarillo para envases y plásticos, marrón para residuos orgánicos y negro para el resto. Pequeños gestos que entre todos marcan la diferencia. Porque juntos construimos un Benicàssim más sostenible, limpio y responsable. Benicàssim Netam Tu, Ayuntamiento de Benicàssim.
3: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
4: Desde 1980, Sacoma está al servicio de la construcción.
5: Más de 45 años ofreciendo alquiler, venta y reparación de maquinaria con las marcas más punteras del mercado, así como amplia gama en EPIs y ropa laboral. Sacoma, experiencia, calidad y confianza.
4: Visítanos en Castellón, Polígono Fadrail, nave 32.
6: ¿Volver a sonreír con naturalidad? En el Instituto Odontológico de Castellón lo hacemos posible porque somos expertos en tratamientos de estética dental. Sabemos que no se trata de cambiar tu sonrisa, se trata de que vuelva a ser tuya. Para que vuelvas a sonreír sin pensarlo, sin taparte, sin dudar, pide tu cita en el 964-288-365 o en www.iocs.es y hazlo realidad. Instituto Odontológico de Castellón, 20 años comprometidos con tu sonrisa.
7: Viure millor amb Manela Llora.
8: Doncs obrim un dimecres més la nostra secció d'economia domèstica amb Manela Llora. Bon dia, Manel.
9: Bon dia, Andrea.
8: Tu ja has fet la renda?
9: Jo ja l'he fet.
8: Ja l'has fet, jo encara no.
9: Bueno,
8: estic
9: hasta
8: ahí,
9: el 30 de juny.
8: Fins ja... a les últimes.
9: Tranquils,
8: per fer-la.
9: No...
8: Tinc temps encara.
9: Per supost, hasta el 30 de juny. A més, com em diria en anteriors programes, despacito i bona letra, que no per presentar-la abans,
8: el, primer,
9: el resultat canviarà.
8: Correcte. Quins consells ens pots donar per a totes les persones com jo que encara no l'hem presentada?
9: Bueno, pues no sé si recordes que en els anteriors programes vam començar a explicar una miqueta com la història de la renda, no? com funciona. Aleshores, avui ja sí que avancem, que serà ja tancant-me el cicle de la renda, i sí que és veritat que no sé si recordes que en l'últim programa vam dir que era important saber diferenciar entre aquelles despeses o costos que sí que poden ser deduïbles en la tributació perquè directament minoren el benefici que tenim, ¿vale? I això és important tindre-ho en compte, i després, encara que a nivell mediàtic se li doni molt de bombo i se parli del tema de les deduccions per certes coses, clar, això realment és una desgravació que ja se desgrava sobre l'impost que ja anem a part. Entonces, si ho mires una miqueta en perspectiva, ens donarem compte que sí, que és un estalvi que, bueno, no hem de desaprofitar, però que realment l'impacte en la factura fiscal és poc. Val? Aleshores, per agafar el fil, perquè hem tingut una miqueta més d'espai entre programa i programa, anem a fer un xicotet repàs de com havíem arribat a estar ara i avui tancarem la renda. Als oients els vam explicar que la tributació en Espanya, diguem que per a les persones físiques, que quan passem per caixa és la figura de l'IRPF, teníem, com si diguérem, 6 maneres de tindre, de generar riquesa, no? Anem a dir-ho així, de generar renda, que eren els sous, que són els rendiments del treball, els ingressos que tenen els autònoms, que és el rendiment d'activitats econòmiques, quan tens algun immoble, alguna propietat que estàs llogant, que és el capital immobiliari, si tens accions, has dit préstecs a tercers si cobres un interès, això és el capital mobiliari. Després tindríem els guanys i les pèrdues patrimonials que poden provindre o bé perquè has venut, per exemple, una casa, no? I l'has venut més cara de com la vas comprar, o directament perquè has rebut alguna subvenció o alguna ajuda pues, per a fer eficiència energètica o comprar-te un cotxe. És a dir, són diners que t'han entrat però no per una operació de compra-venda. I per últim, vam destacar una figura que és menys coneguda, però sí que rasca la butxaca també, que són les imputacions de renda, que eren els casos com, per exemple, tindre un immoble on que no és la teva vivenda habitual i tampoc és un immoble que tens llogat i que, bueno, se considera que el mero fet de tindre-la en propietat tributàries. Hasta ahí teníem clar. Però què passava després? Bueno, pues que aquestes coses no tributen igual. De tal manera que n'hi ha una part que se diu renda general, que la teva van fer la reivindicació de que aquests tipus de renda tributen més, i està la renda de l'estalvi que tributa menys. El sac de la renda general, què va? Pues ja ho diu el seu nom, lo típic. Els sous, si sóc autònom, els immobles, ¿vale? I després pues, els guanys i pèrdues patrimonials com tipo una, lo que diem, una subvenció que he rebut, ¿no? Però la renda de l'estalvi, que remarquem, té menys tributació, és el que diem el capital acumulat, ¿no? Pues principalment fons d'inversió, accions o compra-venda d'immobles. ¿Vale? Hasta ahí està clar. Però vam dir que, a més, una cosa molt important és que l'IRPF té un 50% que és tributació estatal i un 50% tributació autonòmica.
8: Depèn d'on visques.
9: Efectivament. I què determina la residència? Pues haver viscut 183 dies, com a mínim, en un lloc determinat. Aleshores, tinguem-lo molt en compte perquè, si em canvia de residència, això s'ha de tindre en compte perquè la fiscalitat canviarà. Com estem a la Comunitat Valenciana, entraríem ja a lo que hem dit les deduccions. Per què? Perquè una vegada hem classificat esta renda entre renda general i renda de l'estalvi, clar, és el tipus de gravamen, és el que hem dit, la tributació, no? Els tipus que ens apliquen, que en la renda, quan més guanye, més tribute. Per tant, una vegada, si me permets la broma, ja t'han pegat el hachazo de passar per caixa, te diuen, vale, jo ja t'he passat la factura fiscal, però vinga, va, ara anem a veure com teu minore. I és així on entren les deduccions, val? Entonces, per favor, tinguem-lo en compte. Quan parlem de reduccions, vale, estem parlant de que directament no se considera ingrés. És, per exemple, la gent que no cobra un preu de lloguer més alt de que marca l'índex de referència i ho destines a viver a lloguer habitual. Això és una reducció del 50, és a dir, directament te rebaixa la riquesa, però ara no estem parlant d'això. Les deduccions venen ja, com hem dit, una vegada te passen la cuchilla. Aleshores, en la Comunitat Valenciana, que sé que ha hagut una miqueta de polèmica perquè se van aprovar tard i el programa de renta web no donava les opcions quan va començar la campanya de renta, hi ha fins a 41 deduccions. ¿Vale? Evidentment, no les anem a repassar totes, però sí que anem a comentar les més típiques, ¿vale? Perquè, a més, com deia abans, les deduccions no tot el món se les pot aplicar. Te les podràs aplicar si, a més, en el conjunt de lo que has guanyat no superes una determinada xifra, que això és el que diu la base liquidable. Aleshores, anem al grano, ¿vale? Per exemple, 300 euros per naixement de fill o adopció, sempre i quan no hagis guanyat, ¿vale? Per via passe de l'impost, 30.000 euros o 47.000 euros si ho fas conjuntament. Una altra deducció important, que la gent que és propietària d'un immoble, ¿vale?, i l'ha posat a llogar sempre respectant el topall de preus que ha estipulat la Comunitat Valenciana, que és en el cas on residim, pues podràs gravar el 5% dels ingressos que tinga durant l'any de llogar. Això sí, fins a un màxim de 3.300. Una altra, ¿vale?, per a l'audiència més jove, pues, per exemple, si has comprat el teu primer habitatge i eres menor de 35 anys, ¿vale?, doncs el 5% de la hipoteca, sense tindre en compte els interessos. Però, clar, en la limitació de no haver guanyat més de 30.000 euros. També, en el cas de joves menors de 35 anys o menys, en aquest cas, lloguer, pues fins al 20% de lo que s'ha de pagar de lloguer anual amb un màxim de 800 euros. Després hi ha altres, diguem, deduccions més domèstiques, tipus pues, compra de material escolar per als pares que estan, compra de material escolar per a xiquets quan els pares estan a l'atur fins a un màxim de 110 euros. Després hi ha altres que són molt interessants, com per exemple el 20% de la despesa en obres de sostenibilitat en la vivenda habitual. també la limitació de 30.000 euros. Val? I després ja per anar un poc rematant, sí que hi ha diverses coses que són molt típiques. La gent sí que va preguntant perquè va demanant factures ara al gimnàs, a l'òptica,
8: a l'electista...
9: Perquè aquí sí que ha hagut un canvi, i és que l'any passat aquestes deduccions eren com a màxim, si tenies una base liquida de 30.000 euros, però enguany han augmentat fins als 60.000 euros. Aleshores, per exemple, en el cas dels gimnasos, no, o d'estar en clubs esportius, doncs pots deduir-te el 30% de la despesa que hagis tingut, però clar, com a màxim, 150 euros. Uh-huh. Per això dic que fem la doble lectura, no, de que deies, mana, jo ja tinc la meva renta preparada, però encara no l'he presentat. Bueno, doncs, revisar bé un poc aquesta lletra xicoteta, ¿vale? Perquè així que podem rascar uns últims euros que poden anar bé. I ja per últim, una, no, que crec que també fa honor a la terra on vivim, no, de la música, enguany ha hagut una novetat, que és poder-se desgravar fins a un màxim de 150 euros en la despesa de compra d'instruments musicals o de taxes, si t'has inscrit a un conservatori, escola de música,
8: uh-huh, etc. Per fomentar un poc la música. I ens faltaria el concepte del dia.
9: Sí, perquè tu saps que a mi m'agrada parlar de l'economia més d'una vessant constructiva, no, o creativa, que no tant des d'una visió legalista o fiscal. Per què dic això? Perquè al final la renda hem de complir la normativa i s'ha de fer, i punt, i ho anem a aprendre com un almenar. Però clar, al final la renda té un altre punt de vista. És a dir, quan parlem de la renda fiscal, clar, no ens agrada molt perquè és, ui, me toca pagar, no? Però la renda en el concepte d'economia vol dir la riquesa disponible que un ciutadà té per a consumir i participar de l'economia. Recorda que un dia vam parlar dels agents econòmics.
8: Sí.
9: Pues les famílies són un agent econòmic. Aleshores, hi ha un model que està molt utilitzat en la teoria econòmica que es diu el flux circular de la renda, que el que explica de manera circular, per això és un flux, és que, per una banda, està el mercat de factors, que, si me permets la broma, seria el Tinder, on se troben les famílies i les empreses. Per què? Perquè intercanvien treball per salari. Este salari és la renda de les famílies. I aquesta renda és la que passa per caixa en l'Estat a través d'impostos per a que l'Estat pugui oferir serveis públics. Però, clar, amb la força de treball que contracten les empreses en el mercat ofereixen un producte, i allà està el mercat de productes, i les famílies, amb la renda disponible que tenen, van a aquest mercat de productes a comprar i a consumir. Per tant, és quan tanquem el cercle, uh-huh, de la renda no només és el que paguem en impostos, sinó la capacitat de riquesa o de capacitat de consum que tenen les famílies. I tanque en una reivindicació més. Una cosa que s'ha criticat molt, i jo crec que té bastant de sentit, és que en la inflació que estem tenint, i això ho hem comentat moltes vegades, clar, la capacitat adquisitiva de la gent ha anat minorant. I en la renda hi ha un apartat que se diu l'adequació personal, que és, tu no tributes per tot el que guanyes. Hi ha com uns mínims que se considera que són essencials per a viure, que no passen per caixa. Va en funció de l'edat que tens, si tens gent major a càrrec i té discapacitat, o fills menors, i això s'ha mantingut igual des de fa molts anys. Aleshores, per a que la societat tinguera més capacitat adquisitiva i poguera participar més de l'economia, ja no entrem al debat de si tributar més o menys.
8: Revisar-ho almenys.
9: Però
8: no?
9: Adaptem el marc fiscal per a que almenys la gent, via regulació pública, no, però a capacitat econòmica, perquè, per desgràcia, en alimentació, habitatge, augment de creixement dels salaris, ja ho està perdent. Home, doncs per lo menos la regulació fiscal, que ja està feta, que s'adapte.
8: Bueno, pues yo creo que interesante esa última reflexión. Así que, Manel Ayora, aplicaremos todos estos consejos per tal de fer la renda, que recordem que tenim fins el 30 de juny del mes que ve. Ahí sigue una semana més. Moltíssimes gràcies. I nosaltres anem a publicitat i de seguida continuem a Cielo y por hoy Castelló.
10: The Champions Burger, el evento de hamburguesas más viral del mundo, llega a Castellón y presenta All Star, donde la excelencia estará servida. Ven y disfruta de las mejores burgers de España reunidas en Recinto Mascletá Magdalena. Te esperamos del 7 al 17 de mayo. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. El evento que mereces.
11: El Circo Quirós llega a Castellón con el espectáculo que une a toda la familia. Motoristas freestyle saltando sobre el público, trapecistas volantes, los payasos más divertidos y como invitadas especiales, el tributo a las guerreras K-pop. Del 8 al 17 de mayo en el recinto ferial. Ven a vivir el Circo Quirós y las K-pop. Un circo para toda la familia.
12: ¿Piensas en tus vacaciones? Elige con antelación Autocaravanas de Ansola y accede a nuestras promociones. Recuerda, también furgonetas de 8 plazas. Más info en yansolacastellón.es. En Castellón y Valencia, Autocaravanas de Ansola. Descubre el mundo sobre ruedas.
13: Si buscas calidad, cercanía y origen, piensa en la cooperativa de Viver. Detrás de cada aceite, cada vino y cada producto de Viver hay trabajo, compromiso y amor por nuestra tierra. Porque apoyar lo cercano es apoyar a nuestros agricultores y mantener vivo nuestro territorio. Cooperativa de Viver, calidad y confianza que se cultivan cada día.
2: Benicassin te lo pone fácil para reciclar y cuidar juntos de nuestro entorno. En las nuevas islas para el reciclaje encontrarás contenedores con tapas de distintos colores. Azul para papel y cartón, amarillo para envases y plásticos, marrón para residuos orgánicos y negro para el resto. Pequeños gestos que entre todos marcan la diferencia. Porque juntos construimos un Benicassin más sostenible, limpio y responsable. Benicassin Netam Tu, Ayuntamiento de Benicassin.
14: Un año más arranca Exelec, el encuentro del sector eléctrico de Castellón. El viernes 22 de mayo, visítanos en el Palau de la Festa y entérate de las últimas novedades. Con más de 40 expositores, nos encontrarás de 8 y media a 14 horas. Ah, y acceso libre para profesionales relacionados con el sector. Exelec, infórmate e inscríbete en exelec.es. Organiza la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos de Castellón.
15: Jefa, hace falta un coche para el nuevo comercial. ¿Compramos, alquilamos, diésel, gasolina?
16: Deja, lo alquilamos en Malco y lo devolvemos cuando queramos.
17: Ahora más que nunca necesitas flexibilidad. Alquila un coche o furgoneta en Malco, con la tranquilidad de saber que puedes devolverlo cuando quieras, sin permanencia. Ante los nuevos tiempos de incertidumbre, elige seguridad. Elige Malco. Malco, soluciones de movilidad para empresa, autónomo y particular. Malconízate.
18: ¿Quieres construir o reformar con calidad? En Gama El Pantano puedes encontrar materiales de construcción, piedra natural, baños y cerámica exclusivos y con asesoramiento experto. Contamos con las marcas líderes del mercado. Confía tus materiales a proveedores de primera. Materiales de construcción El Pantano, en Polígono Industrial de Borriol.
19: Una cancha de pádel, una piscina a reventar, una barbacoa que no vas a pisar, todo eso suena muy bien si te da igual pagar de más. Pero en Edificio Maestro vamos a lo importante. Últimas viviendas con altas calidades, excelente precio y mejor ubicación. Entre Casalduc y Avenida Almazora, cerca de todo. Edificio Maestro. Infórmate en Best House, Ronda Mijares 45, Castellón.
20: En Catering Mirabete creamos menús personalizados para eventos particulares y profesionales, empresas, centros educativos y ludotecas, entre muchos otros. Te ofrecemos una amplia oferta de platos para poner un toque de sabor a tu próximo evento. Catering Mirabete, más de 40 años cuidando tus celebraciones. Descubre más en cateringcastellón.es.

0: La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Jaume Maicas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos la tertulia de este miércoles en Radio Castellón Cadena Ser, pero antes vamos a ir con la última hora con nuestra compañera Ángela Berlanga. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jaume. Pues hoy hablamos en este caso de sanidad. Quejas vecinales por el escaso servicio de urgencias en algunos municipios de la provincia. Vecinos en pueblos como Moncofa o la Vilabella se quedan sin urgencias por la tarde y se ven obligados a acudir a la localidad de Nules. Lo mismo ocurre en Les Alqueries, cuyos vecinos son derivados a Burriana.
3: Pues mira, de vespre, a partir de les 3, anem a Nules. I a Nules atenem bé. I si és cosa més grave, mos envien a la Plana.
4: Que fa falta pues, més hores de metge. Sí, perquè per pues, dissabte no en tenim, només n'hi ha 2 hores i coses així. I de vespre tampoc.
2: I si hoy mismo el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, estava en Burriana i s'acogia que el reparto de los servicios médicos en la comunitat dice que atiende a criterios de las poblaciones. Y también sobre el deporte destacamos que a las 7 de la tarde ha comenzado ese partido Villarreal-Sevilla y en estos momentos va a ganando el Villarreal 1-0, gol de Gerard Moreno.
1: Acaba de marcar el segundo, por cierto, el Villarreal, Mikautadze, en el minuto 20. Por lo tanto, el Villarreal ya está ganando 2-0 contra el Sevilla. Ángela Berlanga, es la noticia de la tarde. El partido ha comenzado a las 7 y hace escasos segundos acaba de marcar Mikautadze el segundo del Villarreal, que juega contra el Sevilla, que se está jugando el descenso. Por lo que comentaba nuestra compañera Ángela Berlanga también, imagínense que en sus municipios no tienen urgencias por la tarde y que de repente tienen un problema médico y se tienen que ir a otro municipio, cuando estamos hablando de municipios como Moncofa, que pasa de una población de 9.000 habitantes habituales a 40.000 en verano. Cuando estamos hablando de también poblaciones como Les Alqueries, la Vilabella, Vilafamés, que tienen una población considerable y que tienen que buscarse la vida a sus vecinos cuando tienen alguna urgencia para irse a otros municipios limítrofes. Los alcaldes con los que hemos hablado de Moncofa y Les Alqueries son del Partido Popular. El conseller de Sanidad, que ha alegado que se están haciendo las cosas bien, según lo que dice, también es del Partido Popular. Es decir, que aquí ya no es una cuestión de tiras y aflojas entre partidos políticos, sino es una cuestión realista que los municipios reclaman mejoras en materia sanitaria. Vamos a comenzar la tertulia de este miércoles con Toni Solano, el director del IES Bogolar. Bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Y nos acompaña Elena Jaramago. ¿Qué tal? Bona vesprada, vicedirectora del Instituto Ribalta. Sí. Perquè, bueno, esteu de vaga, els professors, en la tercera jornada de vaga indefinida i és una qüestió que, de moment, va anar a més en els pròxims dies. Demà és la reunió a les 9 del matí amb la consellera d'Educació, Carmen Ortí. Uh-huh. Què és el que espereu d'aquesta reunió, Elena?
6: Que se'ns escolte i que i se pugui arribar a seure com estem avui, així asseguts. Explicar-li la nostra part de necessitats de l'educació pública i arribar a acords.
1: El que està demanant el professorat en aquests moments és una disminució de les ràtios, és a dir, les classes estan sobrepoblades en aquests moments, millores en els salaris, millores en les infraestructures. Toni Solano, creieu que se vos va escoltar?
5: Jo pense que per a que mos escolten hauria d'haver una voluntat, no? I de moment ens estem trobant una negativa a escoltar i hem hagut d'eixir als carrers i fer molt de soroll i demostrar en aquests 3 dies que anem en serio perquè pensem que el nostre alumnat, les famílies ho mereixen. Ja no és una qüestió de les condicions laborals, que també, sinó d'un servei públic que s'està deteriorant d'una manera irreversible.
1: Hi ha una qüestió també d'informació, perquè en aquesta vaga, que està sent històrica, és la vaga més important d'aquest segle de l'educació, en el que és la província de Castelló i en la comunitat, la Conselleria d'Educació està donant unes xifres de seguiment que diuen que és al voltant del 23%, els sindicats diuen que al voltant del 75%. Mm-hmm. En quina part ens quedem en tot això? Sí que és veritat que està ben molt de seguiment.
6: Bueno, cada un diu el que li interessa. Jo crec que, per exemple, a nivell de dades del nostre institut, el primer dia va haver un 68% de professorat que està en vaga. El segon dia continua este percentatge. Aleshores, clar, cada un també mira un poc des del seu punt de vista. Sí, jo crec que, de moment, el professorat està responent a una necessitat social i que, a lo millor, la consellera, en este cas, està un poc assustada o preocupada perquè ara més que mai, crec que com a societat s'estem unint per defensar el que és la nostra escola pública.
1: Toni Solano.
5: Sí, no, els percentatges dels nostres centres són molt pareguts, al voltant del 70-60%, i jo volia dir que, bueno, que estem dient, estem sentint, no?, de que és una qüestió salarial. Jo penso per mi, o sigui, penso que per molt que me'l puixen el sou ara, en el que me queda, el que perdré esta setmana no recupere. O sea, no, si fora per una qüestió de sou, estem sacrificant molt si només fora una qüestió salarial. I jo crec que ixir al carrer, tanta gent units, tants sindicats, les famílies, l'alumnat que ha ixit en nosaltres, és perquè n'hi ha raons objectives.
1: Quants diners esteu perdent cada dia, professor?
5: Depèn del teu salari, però al voltant 150-250 euros al dia. Calculem, més o menys.
6: Sí.
1: Anem a escoltar els àudios d'avui, perquè avui ha sigut la tercera jornada de vaga i s'ha manifestat molta gent també així a la ciutat de Castelló, i aquest és el soroll que escoltàvem també quan s'apropàvem a aquesta manifestació.

0: hem parlat amb Pau Pons d'este PB.
1: El dia d'avui no ens han arribat dades oficials, però entenem que ha d'estar al voltant del dia d'ahir. Ja sabeu que el dilluns va ser una cosa històrica, brutal, però ahir també s'hi va mantenir un 75%. Avui ha de ser igual o paregut i s'ha cridat la campanya.
0: El 75% és el que diu este PB, un dels sindicats majoritaris. També hem parlat en els diferents sindicats per el tema de la reunió de demà amb la consellera d'Educació, Carmen Ortí.
2: Anirem a la mesa de negociació, però també diem que això no és suficient perquè no sabem quina és la proposta que ens van a fer, no sabem quina documentació, quines propostes concretes, què és el que ens van a dir demà a la mesa, per tant...
0: Emilia Montín, de Comissions Obreres, David Beltrán, de CESIF.
3: Como han dicho los compañeros, esperamos que realmente la propuesta que hagan sea una propuesta de verdad y no como ha sido en las últimas ocasiones, que nos han convocado, pero al final no ofrecían pues nada sobre papel.
0: Al voltant de la participació parla també María García, de UGT.
4: És un èxit, tot un èxit, la participació dels docents de tota la província de les comarques de Castelló. Esperem i ens estem encoratjant tots així al carrer. El que demanem és una negociació, que demà sembla ser que la conselleria a les 9 se sentarà amb els sindicats per a una nova proposta. Esperem que aquesta nova proposta siga una proposta real.
0: Bueno, pues estas son algunas de las declaraciones que me ha replegado después de la tercera jornada de vaga. Además está prevista esa reunión con la consellera de Educación, Carmen Ortí, una mesa sectorial, que es el que se ha convocado. Pero ayer también cridábamos la atención la postura de algunos partidos políticos, de la derecha, por ejemplo, el diputado de Vox, David Muñoz, así en la tertulia, manifestaba el segundo.
5: Bueno, y que creemos que efectivamente esto es una reivindicación más que justa, ¿no? Entendemos que quizá sí que es verdad que han tenido 11 años los sindicatos para movilizarse, o más de 11 años los sindicatos para movilizarse o movilizar al profesorado, pero esto no merma el hecho de que consideremos que es una reivindicación justa la que están haciendo el profesorado.
0: Vinculable la vaga a una cuestión política.
6: Bueno, yo pensé que les dades estan ahí. És evident que n'hi ha una voluntat de deteriorar el servei públic. Estan fent retallades en el professorat, això se pot demostrar. Els cicles d'FP s'estan retallant, l'oferta pública d'FP cada vegada està minvant més i s'estan anant els alumnes a la privada i molta gent no s'ho pot permetre. I els centres públics estan saturats i massificats. A mi això que diu de que hem esperat, no, nosaltres... durant el govern anterior també reclamaven i havien aconseguit moltes avantatges. Nosaltres vam passar, per exemple, d'un orientador a 3 i d'un mestre de PT i una L que venia a certes hores a 3 o 4 PTs una L complet. Aleshores sí que hem tingut millores i fins i tot n'hi havia un acord de plantilles que contemplava el reforç de professorat pedagogociències.
0: Per què heu dit prou ara, Toni? Per què heu dit prou ara?
6: Perquè coses que anaven avançant s'han tallat, d'acord? Per exemple, el tema professorat per a suport de la inclusió. Això, n'hi ha centres que no tenen professorat de PT i AL i tenim alumnat diagnosticat que té dret a aquesta atenció i no tenen. I les excuses són que no n'hi ha, que s'ha de revisar, te donen recursos arreglo el que tens i no el que te ve per l'any següent. I ja te dic, les ràtios són de 30. O sea, com pots fer inclusió, una escola inclusiva amb 30 alumnes si no caps en classe?
7: Lo que s'ha escoltat, no? És com la pataleta del xiquet xigotet que no volem veure el que tenen davant. A nivell de FP, vaig a parlar, ja que Toni parla a nivell de l'ESO més en concret de batxillerat, vaig a parlar a nivell de FP. A nosaltres fa 2 anys ens han canviat la llei nova de FP. No ens han donat, diguem, un procés d'adaptació a esta nova llei. Esta nova llei, jo m'ho he preparat així, però bueno, no m'he donat temps de donar totes les dades, fan de retallades des d'orientació, hores del tutor, han augmentat les hores de formació, però no tutoritzades, aleshores que me pareix molt bé que canvien la llei, però ens hauran d'escoltar. A nosaltres, a nivell de burocràcia, la gent, companys, companyes, estan agafant baixes per ansietat perquè no podem assumir tota la burocràcia que tenim.
0: Burocràcia?
7: Burocràcia.
0: I de quin tipus?
7: De quin tipus? A nivell de tutories. Avui en dia, les tutories en la cicles, en la FP, se tenen que rifar. Perquè ningú vol ser tutor-tutora, perquè això assumís el que parla de Toni a nivell d'inclusió. Les aules són inclusives, però no tenim els recursos. Val? Nosaltres tenim una classe de 30 alumnes del grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, que tenim 30 alumnes, de les que 25 tenen un diagnòstic. Això com s'assumís? Mm. Qui ho gestiona? Ens han tret les orientadores. Sabeu com estem fent-lo? Hem obert una aula d'escolta. Això suposa que unes persones no fan hores de guàrdia, això suposa en un centre, en la dinàmica que hi ha, que no cobrisquen unes guàrdies, perquè hi ha persones que estan atenent a certs alumnat que necessiten anar a una aula a que se l'escolte perquè està en un procés de salut mental, d'ansietats, etc. La societat, l'alumnat està canviant i tenim necessitats que potser no tenien fa 5 anys, però s'ha de preveure
6: i posar no vingut, alumnat
7: que
6: ha
7: sí, alumnat que a nivell
6: no,
7: de llenguatge
6: no coneix que l'idioma, no coneix res i te la mollen en una classe de 30 persones i ja està, i no tens un recurs extra ni per atendre-ho ni per res.
7: Què fem? Nosaltres què fem en tot l'alumnat d'avui que tenim? Que no s'estan donant solució, no s'estan donant resposta.
0: Què està passant en la FP també? És a dir, perquè abans va haver un moment en el que la FP era la solució a tot, que moltes empreses reclamen ja només gent de FP en molts casos, i en canvi estem veient com que no s'està avançant res.
7: Què va, no s'està avançant, estem retrocedint, i crec que a dia d'avui les empreses, nosaltres, jo sóc de l'àmbit social, les estem cremant. Perquè estem enviant alumnat en un primer curs que no té una formació mínima per a fer unes pràctiques i han de fer el primer curs 200 hores, les quals suposa que potser no vagin en una formació mínima, i després a nivell de tutorar, claro, al final demanem favors per a que agafen alumnat per a fer pràctiques, perquè en 2 anys han de fer 500 hores de pràctiques. 200 a primer, 300 a segon. 200 a primer si poden, perquè la casuística de molt alumna de la FP és que treballa, a part d'estudiar. Val? Mm. I això suposa que no se pot dur a terme.
0: Quan s'ha retallat la FP en els últims anys?
7: Quan s'ha retallat? Nosaltres, a reducció d'hores de tutores, a nivell de reducció d'orientació, el tema de semipresencialitat a presencialitat ha canviat automàticament, sense ser coherent. Antes una persona que seguia el programa semi és igual que el presencial, a dia d'avui el semipresencial, no sabem per què, que ho hem preguntat i no ho sabem, han retallat les hores. Això vol dir que un alumne que fa semipresencialitat estudia menys hores que un de presencial.
0: Compareu casos també en altres comunitats autònomes, en l'educació pública, la privada, la concertada, i després en altres països també. I què és el que esteu veient que està passant a la província de Castelló i a la Comunitat Valenciana en relació amb l'escola pública, l'educació pública? S'està desmantellant d'alguna forma? S'està denigrant?
6: Jo crec que anem cap a un model molt paregut al de Madrid. Me sembla que és el model, i és un model en el que se privilegia l'ensenyament concertat i se deteriora l'ensenyament públic. I de cara a la galeria s'ofereixen centres d'excel·lència, centres bilingües i coses d'aquestes, que és una manera d'enganyar a les famílies. Però, per exemple, un dels punts de les reivindicacions és el tema de l'escola en valencià. Però no és per valencià, perquè moltes famílies diuen i per què t'obliguen al valencià, no? Si pots triar la llengua. És una tria falsa, perquè el que hem vist és que s'han imposat grups de castellà on persones que volen ensenyament en valencià han d'estar en un grup de castellà per molt que trien el valencià. Aleshores, és una manera de segregar. I comencen a fer segregació en el tema de la llengua i acaben fent segregació per classe social. Crec que és un model que jo crec que està funcionant en Madrid cada vegada més, que ja les famílies en Madrid no troben ni tan sols centres públics.
0: Elena, també és un cas que esteu veient també al Ribalta?
7: Sí, hi ha molts aspectes a millorar. Sí que és cert que nosaltres hem fet la demanda d'una segona línia d'integració social perquè tots els anys se queden una mitjana d'uns 100 alumnes fora. No molt l'han donat. És més, ara mos han tret el presencial de promoció d'igualtat de gènere. No mos donen la segona línia en integració, a pesar de que sí que tenim alumnat, i en canvi pues fomenten que se'n vagin a privades d'aquí de Castelló.
0: Per cert, ens queden 3 minuts. Demà és l'avaluació dels alumnes de segon de batxillerat.
7: Exacte.
0: Ahir comentàvem que no han pogut fer vaga els professors de segon de batxillerat.
6: Nosaltres, per exemple, demà tenim 29 professors amb serveis mínims només per a garantir l'avaluació. És a dir, que 29 persones que probablement voldrien fer la vaga i no la podran fer i hauran d'estar durant el matí les hores de l'avaluació, pendent només de l'avaluació, de la Junta d'Avaluació, i els 3 dies posteriors per a les possibles reclamacions. Aleshores, una manera de boicotejar en certa manera la vaga, no? Perquè penseu, 30 professors pràcticament durant 4 dies de serveis mínims, només per a tasques d'avaluació i reclamació.
0: Elena, també en el vostre cas...
7: Sí, és el mateix cas, el que sí que he de dir que ahí felicité a tot el professorat, perquè a pesar de tots els comentaris que se diu que no posen notes i que els professors i professores estan complint les seues tasques i en cap moment volen perjudicar a l'alumnat, que al final és una convivència dins de les aules. En cap moment, clar que sí, és la mateixa dinàmica que passa al Bobalar, com passarà a tots els instituts d'ací de Castelló.
0: I abans de la tertúlia estàvem comentant què és el que estan fent els alumnes estos dies, perquè clar, estem parlant dels professors i professores, però què fan els alumnes?
7: L'alumnat, doncs, bueno, jo el que he vist estos dies de manifestació, hi ha un percentatge d'alumnat que està ahí, a primera línia, molt participatiu en nosaltres, el professorat, inclús sent visible d'iniciatives d'agafar un micro, agafar una pancarta i dir, hasta si hem arribat. La resta, pues, claro, hi ha necessitat, suposo, a nivell familiar, que han de vindre a l'institut, pues estan fent el que... Podem.
6: Tasques de guarderia, bàsicament,
7: claro,
6: perquè
7: el que pot fer, claro,
6: els serveis mínims són un professor per cada 10 grups, aleshores és un professor per cada 300 alumnes. Bàsicament el que estan és vigilant pues, que no n'hi hagi molt de soroll o el que sigui. No?
7: Bueno, però ara més que mai crec que dins de les aules està parlant del que està passant, del per què no hi ha professors, professores, del moviment social, i això també és educar al...
0: Bueno, pues ens queda un minut. La veritat és que ha sigut un plaer xerrar amb vosaltres dos també per veure aquest punt de vista, no?, del que està passant realment darrere, no?, de la protesta, no?, el sentir també dels professors, del professorat, i el fet de que al final ens hem d'unir tots per a defensar l'escola pública, no? Perquè és el motor social, és a dir, s'estan formant a les generacions del futur, en aquest cas.
6: Hi ha moltes persones que només tenen l'escola pública com a salvavides per al seu futur. Si a sobre li ho llevem, què els queda?
7: Això és un dret,
6: És un dret.
7: Estudiar en la pública és un dret, no és que estem demanant algo que sigui... És un dret.
0: Doncs Toni Solano, Elena Jaramago, gràcies per estar en la tertúlia de Ràdio Castelló en Cadena Ser. Ara podem continuar escoltant La Ventana i després Carrusel Deportiu, perquè el futbol mana avui també en jornada de Lliga entre setmana. Que tinguin una molt bona vesprada i demà els contarem en directe també des de Hoy por Hoy Castelló l'última hora d'aquesta reunió dels sindicats en la consellera d'Educació Carmen Ortiz.